0: La Ventana.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: La ciutat d'Eivissa celebra les seves festes de la Terra en 2026. Avui dimecres 5 d'agost, festivitat de Santa Maria, missa solemne i ofrena floral a la Verge de les Neus a les 7 de la tarda a la catedral d'Eivissa, seguit d'una ballada a càrrec de la colla de Sabudega. Des de les 6 de la tarda, els més petits gaudiran de la festa infantil a la plaça Antoni Alberti Nieto. A les 9 de la nit, en el claustre de l'Ajuntament, lliurament de la medalla d'or de la ciutat a Don Eladio Merino Tapia. I a les 10 i mitja de la nit, Estàtues de Sal torna als escenaris amb un gran concert en el passeig Vara de Rei. Vine i gaudeix de les festes de la Terra. Consulta el programa complet a eivissa.es. Molts anys i bons a Eivissa.
3: Que pase el siguiente, que hoy tengo mucha gente.
4: I woke up to the morning sky first.
5: Platería San Bala te ofrece regalos inolvidables para estas fiestas. Joyas, cinturones y relojes de plata, piercing de plata y de oro. Para facilitarle sus compras no cerramos a mediodía. Estamos abiertos todos los días de 10 y media de la mañana a 10 de la noche. Platería San Bala en la calle Vicente Cuervo, número 8 de Ibiza, al lado de Vara de Rey. Teléfono 971-190848 o WhatsApp 667-539651. Visite también nuestra tienda online www.plateriasambala.com. Platería San Bala les desea a todos unas felices fiestas.
0: La Ventana con Iñaki de la Torre.